0: Secus Carbonell y Sabor de Gracia, versionando el Aleluya de Leonard Cohen. Pero tenemos un fragmento de su actuación en el estadio de Montjuïc, en la que llevaron la rumba gitano-catalana a la vigília per a León 14.
1: Que continua aquesta festa de l'esperit amb ritme i sentiment de casa nostra, la rumba catalana.
2: Endavant, Sabor de Gràcia.
3: Aquesta tarda volem cantar l'esperança, perquè quan hi ha esperança sempre hi ha camí. Esperem que les cançons us arribin al cor. Que Déu us beneixi a tots.